súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Súbele, dice Yossi. Si se va a caer Tropicana, que se caiga. Si se va a formar, que se forme. Súbele el volumen.